0: ejemplo, este año hay menos gambas?
1: És que fer un anàlisi a curt plaç és molt complicat. Necessitem un espai de temps més llarg i sobretot amb un cicle d'un parell d'anys. Enguany no hi ha, o ha menys gamba de lo normal, o això és informació que jo tinc de les barques de la cofradia de Palma.
0: Y también con estas temperaturas, el calor hace mella en los pescadores.
1: Lo único que pasa es que fer feina enmig de la mà, amb aquestes temperatures, perquè tu fas feina en coberta, pues és asfixiant. La gent va més cansada, però no és qüestió de captures i de pescar.
0: Escucha Serrer en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.

0: Herrera Incope.
1: Estar informado.
0: Si te gusta el deporte,
2: ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido.
0: Ya sabes dónde acabar el día.
2: Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
3: A un equipo que le pitan 13 penaltis en 26 partidos, piense que es perjudicado por los árbitros.
0: Este verano sigue conectado al partidazo de COPE.
4: Igual que te digo que ayer en ese penalti ayudan al Madrid.
0: De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
4: Habrá en otros que el Madrid se ha sentido perjudicado.
0: Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño.
2: No se lo pierdan.
5: Tiri, tiri, tiri. En Herrera, en COPE, se junta lo mejor de la información y el entretenimiento.
6: Y con la fórmula coche casa de Línea Directa se juntan tus seguros de coche y hogar para que ahorres directamente. Y además, tipo directo ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar.
5: ¡Ojo al dato!
6: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
8: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de lonjas españolas, piezas de 1 a 2 kilos, a 9,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
9: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
8: Precios válidos en Península y Baleares.
0: Herrera Incope.
1: La mañana.
0: COPE Baleares.
1: Estar informado.
10: 12:20, soy Juan Andrés Ruiz y escuchas Herrera en COPE Baleares. Uno de los temas de hoy es el eclipse. El eclipse que va a tener lugar mañana, pero ya quedan pocas horas, es la cuenta atrás para que se lleve a cabo este acontecimiento único en muchos años de historia. Para hablar un poco de los temas y recordar la seguridad y las recomendaciones a los ciudadanos, tenemos comunicación con Javier Bonet, que es el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma y concejal de Cultura y Turismo. Buen día.
11: Muy buen día.
10: Muy buen día. Recordad que además esta fecha clau, que hi ha molts de ciutadans que tal vegada estan una mica desinformats o no han volgut informar-se i que aniran a veure l'eclipse com si fos doncs, un dia de festa, un dia d'excursió, que ho és, però no tenint en compte les mesures de seguretat que hi haurà en els punts recomanats per veure l'eclipse. Si te pareix, recordam una mica aquest dispositiu que hi ha per demà.
11: Sí, bé, demà ja queden poques hores, demà és aquest dia meravellós, aquest dia històric que fa 100 anys que s'espera pràcticament, i un dia tan important hi ha una sèrie de recomanacions que volem fer a tota la ciutadania. La primera de totes és que revisin si hi ha qualque puesto a prop de casa seva que se pugui veure l'eclipse perfectament, i si no, avui vespre és una prova bona per mirar a on cau el sol, perquè així, si no fas aquest desplaçament, segurament podràs veure l'eclipse perfectament. I si t'hem decidit anar a la platja de Palma, sí que hem de tenir en compte que a la platja de Palma estem esperant entre 70 i 80 mil persones. Mm. Això implica un volum de població molt important dins una zona limitada i, per tant, hem hagut de fer una sèrie de restriccions en intenció de que tot vagi el millor possible. Penseu que això és com si fos una carrera popular o com si fos una marató, i durant una sèrie d'hores farem una sèrie de restriccions per evitar males majores, que se diu, i en aquest sentit, des de matí, se tanca la circulació per tota la platja de Palma, a totes les persones que no siguin ni residents i no siguin treballadors de la zona o no tinguin una reserva amb un aparcament autoritzat per l'Ajuntament de Palma.
10: Xavier, hi ha una preocupació, que sí. és el tema de les carreteres. Òbviament, ja sense haver eclipse, ja hi ha molta dificultat en els accessos a la via de cintura, per exemple, i demà, incorporant tota la gent que voldrà anar en cotxe fins a la platja de Palma, pues se pot convertir allò en una espècie de gabi que te fiques i no pots sortir. Jo recomanaria, per exemple, si tu me permets, jo recomanaria a la gent de Palma que vulgui anar a la platja de Palma a veure l'eclipse, que vagi en bicicleta.
11: Sí, meravellós, que vagi en bicicleta o que vagi en transport públic, que s'ha habilitat aquesta línia 00 de l'eclipse de CMT, que el que farà, de més, és anar per tota la primera línia, que quan no hi haurà tràfic serà una línia de seguretat i l'autobús farà molta via i s'ha reforçat la línia molta freqüències per tal de poder dur i tornar a moltíssima gent. Per tant, qui vulgui anar fins a la plaia de Palma hi pot anar, claro que sí, però ho ha de fer en transport públic o en bicicleta particular.
10: Mm-hmm. També, bueno, si un té un patinat, doncs qui va en patinat també, no?
11: Sí, o seria... caminant.
10: O patinant, caminant. O caminant, no? També seria la possibilitat, no? Per evitar aquest col·lapse, que tal vegada, clar, no estem acostumats en aquest tipus d'esdeveniments tan multitudinaris, i clar, els accessos i les vies i l'autopista és el que és, no hi ha més, no? Però el transport públic és una solució, sí, efectivament.
11: Sí, per això precisament el que comentava és que si hi ha un puesto a prop de casa teva que se pugui veure l'eclipse, t'assegur que se veurà millor, segur arribant en temps i forma a l'hora de l'eclipse, perquè si una persona decideix dues hores antes agafar un cotxe per anar a Playa de Palma, ja li assegur que no veurà l'eclipse perquè no podrà entrar en el cotxe a la platja de Palma. Uh-huh. I és molt possible que se quedi atascada dins l'autopista. Per tant, han d'agafar-ho en temps, s'ha d'anar en transport públic i si se pot veure a prop de casa seva és molt millor.
10: Uh-huh. Hi ha un perill, Xavier, de quedar retingut a un embòs, i és que no podràs anar ni enva ni enrere. Podria ser que acabessis el depòsit de benzina. No, hi haguessis de

0: lesió macular irreversible.
1: Així és. Jo crec que per això obvi, per és evident, s'ha estat xerrant molt aquest dia, tant a les ràdios com a les televisions, com a tota la premsa, han vist diferents oftalmòlegs, diguent, els riscos reals que hi ha a mirar l'eclipsi, i jo crec que és important recordar-ho. Sobretot hem de ser molt conscients que els infants no han de mirar, perquè segons en quina edat no tenen desenrotllada del tot la còrnia i pot ser un risc encara major, i encara així, les persones que ho vulguin mirar ho han de mirar en les ueres homologades i sense fer cap benedictura. De veres que els riscos són reals, els riscos se veuen els seus resultats un parell d'hores després, i després és irreversible. Per tant, que un fenomen tan meravellós com aquest només se quedi amb un fenomen meravellós i no amb una desgràcia personal per ningú.
0: Mm. Hi ha un dispositiu humà desplegat, tant de policia local, policia nacional, guàrdia civil, protecció, en fi, hi ha moltíssima gent que demà estarà molt pendenta d'aquesta aglomeració de gent que vagi a veure l'eclipse, i la zona de la platja de Palma no serà una excepció.
1: No, estem davant del dispositiu més gran que se recorda la història a les Illes Balears, perquè s'han posat en coordinació tant el govern de les Illes Balears com el Consell de Mallorca, l'Ajuntament de Palma, tots els ajuntaments de Mallorca i fins i tot la delegació de govern via també el Ministeri. Per tant, és un despliegue mai vist, però crec que una ocasió com aquesta ho mereix. Per què? Perquè els dispositius a vegades són molt previsors, però si l'endemà l'única notícia que tenim és que s'ha pogut veure l'eclipsi d'una manera perfecta i no se xerra d'aquest dispositiu, haurà estat un èxit.
0: Uh-huh.
1: Per tant, entenem que hi hagi gent que pugui pensar que és desproporcionat, però vos asseguro que amb un risc 4 de focs com tenim, amb una sobrepoblació com tenim ara mateix a Mallorca en aquestes dates, amb un desplaçaments que seran a milers el desplaçament dels cotxes que hi ha, crec que hem d'extremar totes les precaucions per tal de que tot surti perfecte.
0: Uh-huh.
1: I com vos dic, l'endemà s'ha donat notícia de ser que s'ha vist perfecte des de Mallorca i que tothom l'ha pogut disfrutar.
0: Molt bé. Xavier, i una darrera qüestió que jo també recomanaria i faria especial, incís, amb aquesta circumstància de que mos comportem com persones i no com a porcs, i deixem les zones allà on anem a mirar l'eclipse com autèntics assolls de basura, de fens, de llaunes, de plàstics i de residus que hem deixat allà com si fos la festa de la vespre de Sant Joan. Per favor, aquesta imatge és terrible.
1: Jo també m'hi sum. Crec que hem d'actuar en corresponsabilitat i, a més, hem de pensar que hi haurà una aglomeració molt important de persones, per tant, hem d'evitar entrar botelles de vidre o tassons de vidre o fer foganyes o fer barbacoes, perquè és un dia per disfrutar d'aquests 2 minuts de l'eclipsi amb molt volum de població i, per tant, hem d'evitar que de devora pugui sentir-se incòmode en qualque moment. I, sobretot, el que dius, no, la gent que dugui algo s'ho ha d'endur a casa seva o ho ha de tirar en els fens, perquè hem de ser corresponsables tots per deixar la plaia preciosa com la plaia de Palma.
0: Sí, sí, és molt fàcil. Tothom té a casa seva una bossa amb bosses a de dins. Agafar bosses i tots els residus a dins d'aquestes bosses i en el contenidor després d'arribar a casa seva. I no deixar-ho allà al mig, que és una autèntica pena. Moltes gràcies, Xavier Bonet, tenent de balda de l'Ajuntament de Palma. Que vagi molt bé l'eclipse demà.
1: Moltíssimes gràcies i que tothom el pugui disfrutar.
0: Gràcies, bon dia.
2: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
3: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
2: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
3: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
4: Ajuntament d'Alcudi.
5: Herrera en Cope.
6: Estar informado.
7: Y media del mediodía, una hora menos en Canarias. Vamos a seguir pendientes de cómo está la situación de los incendios forestales. La mejor de las noticias es que el de Tírig en Castellón se ha dado por controlado después de calcinar 800 hectáreas y que el fuego de Segovia ha bajado y ha descendido a nivel 1, lo que ha permitido ya que los vecinos de los municipios